Antena Caro, la fórmula. Quizás porque aquella

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alertaven a principis d'any d'una allau de desallotjaments quan va caure la moratòria antidesnonaments, però les xifres de moment es mantenen estables. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre d'aquest any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. En l'evolució d'aquests, a Catalunya s'observa una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten que Catalunya continua liderant el rànquing, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a exercir càrrecs públics. Marxem ara fins a Sant Vicenç de Montalt, ja que en l'àmbit de cultura ja es coneixen les dates de la tercera edició del Sant Bifest, que es farà des del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes, concretament, com diem, al municipi de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Martí Capçada.
2: El Sant Bifest celebrarà la seva tercera edició del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, el festival fa un pas endavant amb una proposta multidisciplinària que combinarà música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars sota el lema La màgia de viure-ho junts. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
3: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes del Sant Bifest.
2: El certamen comptarà amb dos concerts diaris, una programació amb artistes emergents i grups consolidats, així com màgia, circ, humor, tallers infantils, food trucks i un espai de mercat amb protagonisme per al talent local.
1: I en els esports parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya en ruta. Ha aconseguit imposar-se a la prova disputada a Sabinyànigo. Dijous ja es va imposar la contrarrellotge, fent així el doblet en aquest campionat nacional. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

Tina Caro, benvinguts a la música.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro. La fórmula.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Venezuela i Argentina. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: atenció. Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tiene caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivet i

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Impactiu. A la teva ràdio. A la teva ràdio. Sona. Sona. Dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: case you missed it.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. When I was a young

0: Atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
2: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'Orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que, la veritat, no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només li havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pasqual del Comics Pride.
3: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fer una mani, fer una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode, i ja que sigui algo supernormal.
2: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que planegen sobre aquesta manifestació de l'orgull LGTBI de Terrassa. Que ningú hagi de marxar de lloc per sentir-se lliure. Que qualsevol persona pugui estimar normalitat allà on sigui.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Que així sigui.
2: A vosaltres.
1: I en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és en plana de trànsit, perquè en esport ràpidament Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

Antena Caro. Marcant el